0: Tomeu. Llama a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. 685-66-1144. Profesionales de confianza. 685-66-1144.
1: ¿Estás preparado para el reto? 6 estaciones, 6 kilómetros, ninguna excusa. Mega Sport presenta Mega Hayatlón 2026. La primera híbrida de España, formato H6. 3 y 4 de octubre, en el Velódromo de Somos. Compite individual, en pareja o por relevos. ¿Te atreves? Apúntate ya en megasportcentre.com.
2: Obre la porta a noves oportunitats amb el Centre de Formació Salgar. A partir de setembre tenim formacions gratuïtes finançades pel SOIP amb la participació del CEPE. Jardineria, administració, idiomes, atenció al client i moltes més als centres de Porto Colom, Felanitx, Inca i Palma. Entra a formacionsalgar.com i reserva la teva plaça. Centre de Formació Salgar. Compromís amb la teva formació.
3: Onda Cero Mallorca. 95.1, 94.3 i 92.7.

0: brújula de Radio Estadio, Paco Muñoz.
1: Saludos, bienvenidos a la brújula de Radio Estadio. Hoy la noticia pasa por el mercado de fichajes, que se cierra a las 12 de la noche. En principio no va a haber novedades, pero siempre hay que estar pendiente, sobre todo en los últimos minutos. Quiero analizar hoy con el jefe de deportes del diario Mallorca, Sebastián Drobé, lo que ha llegado y sobre todo ese overbooking en el centro del campo, porque hay muchos efectivos y ayer en la entrevista que mantuvimos con Luis García le preguntaba por esa gestión de vestuario y él quiere que sea una familia y está convencido que como la temporada es larga, todos van a tener la oportunidad y van a ser importantes esta temporada con el objetivo de ascender a Primera División. Sebastián Drobé, bones, ¿cómo anem?
2: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
1: Bueno, se tanca el mercat d'aquí 3 hores, el Mallorca, amb en Guille Fernández, amb en Donald, amb els que ja té, amb els 6 punts en 3 jornades. Com ho veus?
2: Bé, està clar que el Mallorca ha fet un equip per tornar a Primera División. Jo no sé si li donarà, espero que sí, espero que si l'Ecció Esportiva i Pablo Ortega sàpiga el que han fet, no? Però està clar que és que se juga moltíssim aquesta direcció esportiva en guanya, se juga molt.
1: Ja, però és que sí, han ingressat 50, 60 i amb els darrers fitxatges se'n poden anar a una inversió de 8, 10 milions, és el negoci rodó si pullen.
2: Sí, clar. Jo no esperava que estàs molt més, coneguent Percal, encara que ens diguin que dos estan a la gespa, no esperava que estàs molt més al Mallorca, però sí, està clar que és una aposta que si no surt bé, esperem que sí que surti bé, evidentment, si no surt bé pot tenir com moltes conseqüències, però no va ser positius i pensar que aquesta gent sap el que fa. Jo crec que la pressió també és per a Luis García, perquè amb aquests 12 o 13 fitxatges, ja no sé quants són, se li ha fet una plantilla a mida per estar a dalt i per estar a dalt, per estar a Primera Divisió. Llavors,
1: sí, és que el problema, i jo ho record, que la gran decepció i el problema de jugar a segon és que tu a primera saps que fas 43.44 i normalment estàs salvat. Però és que a segona... No, és complicadíssim. Si no guanyes un partit, ara no guanyes a Elda, el que tenen 7 punts guanyen i se'n van a 10 i te treuen 4 i dus 4 jornades i només en pullen 2.
2: Espero que ho sàpes, el mateix Luis García, que Las Palmas va fer una barbaritat de punt l'any passat i no va pujar.
1: Pues a dir, que la segona té aquest problema, que penses que fas un bon equip i després te ve el típic equip que no té jugadors coneguts i te fa guanyar. Jo la segona és el gran problema d'estar en aquesta categoria, que és la gran decepció i el fracàs de baixar.
2: No, clar, estem pagant les conseqüències d'un any increïble que acabàs com va acabar. És que és increïble que el Mallorca enguany estigui a segona divisió.
1: És que a mi no me val ara, Sebastià, que se tregui pit i que bons són. Sí, val, seràs bo, però estàs a segona. És que has de pujar, perquè no me faltaria.
2: No, això demostra que... Primer, que la plantilla no era tan dolenta l'any passat, per tot el que s'ha venut, però també demostra lo malament que se van fer les coses l'any passat. Però com que es dol, ja l'hem hagut de passar, perquè ja la temporada ja ha començat, i jo no m'ha donat un marge de confiança en aquest equip i en aquesta plantilla de que anirà més, perquè jo espero un Mallorca que vagi a molt més del que hem vist fins ara, evidentment.
1: Ja per anar acabant, jo li vaig demanar a Luis García, i m'ha dit, però clar, jo li deia, clar, a primera tens el partit centre setmana, les seleccions, que pots aprofitar per fer rotacions si se'n van 3 o 4 a la selecció, a segona només jugues cada setmana i no a partits entre setmana. Gestionar un centre del camp on poden jugar 3 i en tens 7, com ho fas?
2: Sí, és que... Aquí...
1: Perquè qualque jugador se pot pegar un mes i mig sense jugar o jugar en 10 minuts.
2: Sí, aquí és on entra Luis García. O sea, gestió de vestidor absolut.
1: Clar, el del Ceuta te dirà, ja m'agradaria a mi tenir aquests problemes.
2: Sí, però està clar. Però estem xerrant de jugadors que alguns que s'han quedat perquè volen tenir un rol que potser a Primera Divisió no tindrien i que els jugadors han de jugar. Si no juguen, ja tenim un problema, no? Però, a veure, benvingut problema, està clar. Però aquí jo crec que la papeleta la té damunt la taula l'entrenador, que ha de saber com gestionar això. No crec que faci rotació ni res d'això, perquè no fa falta, és un partit per setmana. Mm. És vera que no atura fins a juny, llevat una setmana setmana de Nadal. Mm. No atura fins a juny, però hi haurà lesions, hi haurà... pues mira, el mateix ho hem vist amb en Sergi Darder, no?, que no ha pogut participar. I està clar, però en tant de fitxatges a una mateixa posició, jo crec que aquí l'entrenador haurà de saber...
1: Quan juga. Una altra qüestió, n'hi ha posicions que ha overbooking i si hi ha una baixa no passa res perquè pot jugar una altra i després ve la gestió com han comentat de Luis García, com ho du tot això, però a mi el tema dels centrals és que si Raillo i Valien se lesionen i la passada temporada va passar factura aquest tema de Raillo i segueixen en Raillo i Valien i els substituts no són d'una jerarquia tan important. El lateral dret també, sí, hi ha jugadors que poden jugar allà, està clar que jugaran amb Monza, però no hi ha un lateral dret específic més enllà d'en Calatayud, que està, per cert, està de forma espectacular i aquest jugador valdrà 15 milions si quan acabi la temporada, però no sé, me falten detalls.
2: No, jo per exemple, un central de jerarquia, jo l'hagués fitxat. Està clar que hi ha aquest en Souf Moro, o com se digui, n'hagut sí. que li ha agradat a Luis García en la pretemporada, però una altra cosa és la competició. Jo hauria fitxat un central encara i uix. No vol dir que aquesta lona no serveixi, però està clar que el seu tercer central, i en David López, que més enllà d'això, no? Jo també trobo a faltar algú més en el centre de la defensa, I està clar que s'aposta, per això s'ha anat a Mateu Jaume, perquè s'aposta és per en Calatayud, més enllà d'en Puigmal, que el Maria va jugar molt de partits, però sent el jugador número 12. En Nanau Puigmal no era titular el Maria, indiscutible, ni molt manco.
1: Res, no crec que hi hagi sorpreses, però anem a estar pendent fins a les 12 del vespre. Ara ja va fer una broma, un Lewandowski o un Benzema, no? Que, no sé si, crec que no tenen aquí, però bueno, sí. Seria la quinta.
2: Pues, escolta, en Buxa és company de Lewandowski, la selecció, sí. I té casa aquí.
1: Bueno, Sebastià, gràcies.
2: Vinga, bona ferrada.
0: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
3: Uf, septiembre vuelve, el despertador vuelve, los atascos vuelven.
4: Pero tus gafas no, porque este mes en Baviera tu operación de miopía, hipermetropía o astigmatismo tiene un descuento de 200 euros.
3: Y la primera consulta es gratis.
4: Infórmate en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
3: Y este septiembre vuelve sin gafas.
5: Onda Cero Mallorca